Bona tarda a tots i totes. A 2 Samuel, capítol 6, versets 1 a 9, llegim el següent. David va tornar a reunir els millors homes d'Israel, uns 30.000. Amb tot el poble que l'acompanyava, es va posar en marxa i es va dirigir a Baalé de Judà per transportar d'allà l'arca de Déu que porta el nom del Senyor de l'Univers, que té el seu tron sobre els querubins. Van carregar l'arca de Déu en un carro nou i la van portar a casa d'Abinadab, que es troba a la Collada. Usa i Aió, fills d'Abinadab, conduïen el carro nou que havien agafat de la casa que Abinadab tenia a la Collada, junt amb l'arca de Déu. I Aió anava davant de l'arca. David i tota la casa d'Israel anaven dansant davant del Senyor amb tota mena d'instruments de fusta, de xiprer, amb cítares, arpes, timbals, sistres i platerets. Quan arribaven a l'era de Nacon, Usa va acostar la mà a l'arca de Déu per aguantar-la, perquè els bous la feien trontollar. Llavors el Senyor es va indignar contra Usa i el va castigar per la seva temeritat, deixant-lo mort allà mateix, al costat de l'arca. A David li va saber tan de greu que el Senyor hagués castigat Usa que va anomenar aquell lloc Pérez Usa, com es diu encara avui. Aquell dia David va agafar por del Senyor i va pensar: com puc endur-me a casa l'arca de Déu? Podríem classificar el relat bíblic que acabem de llegir com un dels més desconcertants o menys entenedors que trobem a les Escriptures. La mort d'una persona anomenada Usà, que va voler evitar que l'arca de l'Aliança o arca de Déu, símbol de la presència de Déu que contenia al seu interior les taules de la llei, un bol amb manà i la vara florida d'Aaró, pogués caure a terra pel sotragueig del carro tirat per bous que la traslladava a la ciutat de Jerusalem. Però malgrat la cruesa de l'Egipte, com a creient en Jesús, el Messies o Yeshua HaMashiach, podem treure importants lliçons per a la nostra vida. Però abans d'endinsar-nos en el relat, situarem el context històric. L'Arca de l'Aliança, els 70 anys que van precedir el relat bíblic que hem llegit, havia passat per diferents vicissituds. D'entrada va ser capturada pels filisteus, com a conseqüència d'una derrota hebrea en una batalla a l'època del sumo sacerdot Elí, tal com podem veure a 1 Samuel capítol 4. L'arca va estar durant 7 mesos en mans filistees, 1 Samuel 6:1, retornant-los aquests com a conseqüència de veure com el seu déu principal, Dagó, era humiliat, així com de les plagues que van patir, hemorroides i ratolins, 1 Samuel capítol 5 i 6. Aquests, els filisteus, van col·locar l'arca de l'Aliança juntament amb objectes d'or com a ofrena en un carro nou tirat per dues vaques que estaven criant i sobre les quals mai no s'havia col·locat cap jou, tal com es pot veure a 1 Samuel 6, 7 i 8, deixant que el carro anés sol, sense cap guia, per veure si aquest es dirigia cap a Bet-Xemes, en territori hebreu, com així va ser, demostrant que el que havia passat era un càstig diví, i també havien deixat anar el carro sol per si perdia un altre camí, cosa que reflectiria un cúmul de casualitats negatives, tal com ens narra 1 Samuel 6:9. Pels habitants de Bet-Xemes, al rebre l'arca, van cometre l'error de mirar l'interior de la mateixa, en un acte de curiositat, cosa que estava prohibida, causant la mort de nombroses persones, tal com diu 1 Samuel 6:19. I com a conseqüència d'això, l'arca de l'Aliança va ser transportada pels habitants de Kiriat Jeraïm a casa d'Abinadab, quedant allà uns 20 anys, tal com llegim a 1 Samuel 7, versets 1 i 2. La gent de Kiriat Jeraïm va baixar, va endur-se l'arca del Senyor i la va posar a casa d'Abinadab, que era de dalt del turó, i van consagrar el seu fill Eleazar perquè la custodés. Va passar molt de temps, uns 20 anys, des del dia que l'arca va ser dipositada a Kiriat Jeraïm, i tota la casa d'Israel buscava amb ànsia el Senyor. I en accedir David al tron d'Israel després de la mort del rei Saül i un posterior període d'inestabilitat política, incloent-hi el que podríem considerar una guerra de poder entre els seguidors de Saül i allò de David, i vèncer també els filisteus en diferents batalles, David, després de regnar 7 anys a la ciutat d'Hebron, s'instal·la a Jerusalem, 2 Samuel 5:5. I un cop aposentat, David decideix que era el moment de traslladar l'arca de l'Aliança de casa d'Abinadab a la ciutat de Jerusalem, tal com hem llegit al començament. I la pregunta que ens podem formular és: per què David no va deixar que l'arca es quedés on era i va voler traslladar-la? Doncs bé, hi ha diverses raons per això, tant a nivell polític com a teològic. El rei David, el que podríem definir com una sàvia decisió, va decidir unificar la nació hebrea, escollint la ciutat de Jerusalem com a capital del regne d'Israel, ja que, prèviament, aquesta no havia pertangut territorialment parlant a cap de les 12 tribus, per la qual cosa no es produiria gelosies, enveges, rivalitats o acusacions de favoritisme, ja que David procedia de la tribu de Judà. D'altra banda, David va voler aprofitar el fet d'haver escollit Jerusalem com a capital administrativa i política per convertir la ciutat en centre espiritual, un lloc central d'adoració a Déu per part del poble. Per això era convenient i lògic que l'Arca de l'Aliança es trobés allà.
Recordem també la importància de Jerusalem com a centre espiritual, ja que va ser allà, a la muntanya Moria, on Déu va conduir Abraham perquè li sacrifiqués el seu fill Isaac, episodi que tots coneixem i trobem a Gènesis 22, versets 1 a 19, ratificant l'Etern el seu pacte amb Abraham i la seva descendència a través d'Isaac i benedicció a totes les nacions mitjançant el Messies. El desig del rei David d'instal·lar o situar l'Arca de l'Aliança a la ciutat de Jerusalem corresponia també al reconeixement, per la seva banda, de la sobirania de Déu, que la seva adoració havia de ser el centre de la vida nacional, de la nació, així com de la supremacia de l'Etern sobre tota la creació, i que el veritable rei d'Israel era Déu, i no ell. El desig de David de portar l'Arca de l'Aliança a la ciutat de Jerusalem era una demostració per part seva d'un compromís tangible amb Déu i desig de guiar la nació en els camins marcats per l'Etern, per al seu poble. I tal com he comentat anteriorment, l'Arca de l'Aliança no era qualsevol objecte, sinó el reflex de la presència de Déu entre el seu poble. L'Arca de l'Aliança o del Pacte, en hebreu Aron Abarit, que significa literalment Arca del Pacte, era l'objecte més sagrat a l'adoració israelita. Al seu interior hi havia les taules dels 10 manaments, la vara d'Aró, que va florir, i una olla de manà, tal com se'n reflecteix en diferents passatges, així com a Hebreus 9, versets 3 i 4. Darrere la segona cortina hi havia el compartiment del tabernacle anomenat el Santíssim, amb l'altar d'or on es cremava l'encens, i l'Arca de l'Aliança, enterament coberta d'or, on es guardava una urna d'or que contenia el manà, la vara florida d'Aaron i les taules de l'Aliança. És més, tant el tabernacle com els posteriors dos temples, l'Arca de l'Aliança estava considerada com el tron terrenal de Déu, habitant la seva presència entre els querubins al propiciatori, lloc des d'on parlava amb el sumo sacerdot per donar-li les seves instruccions per al poble, tal com llegim a Èxode 25-22. Allí em trobaré amb tu, i de dalt del propiciatori, entre els dos querubins que tapen l'Arca del Testimoni, et comunicaré tot allò que hagi demanat sobre els fills d'Israel. De fet, Déu mateix va indicar a Moisès quines havien de ser les mesures de l'arca, material amb què s'havia de construir, complements de la mateixa, etc., tal com ens diu Èxode 25, versets 10 a 21. Per això el rei David, un cop reafirmat al tron, va veure la necessitat i va sentir el profund desig que l'Arca de l'Aliança es trobés a la capital del regne, a la ciutat de Jerusalem, mostrant el profund desig que la presència de Déu estigués al seu costat per governar la nació. Per això va ordenar i disposar el trasllat de l'arca. I sobre aquest tema ara ens aproparem a tres punts. Primer d'ells és actuar amb criteris equivocats, tot i ser ben intencionats. Segon, que són les conseqüències de no caminar segons la voluntat de Déu. I el tercer punt és el resultat de l'obediència a la voluntat de Déu. El primer punt és actuar amb criteris equivocats, tot i ser ben intencionats. De fet, David estimava profundament Déu. David anhelava la seva presència. David sentia passió per Déu i fer la seva voluntat, tal com es veu reflectit en nombrosos salms, com el 9-1, 103-1, 108-1 i altres, cosa que reflecteix en el seu desig profund i genuí de portar l'Arca de l'Aliança a la ciutat de Jerusalem. Però David, tal com ens ha passat i passa més d'una vegada, va actuar de forma equivocada, encara que aquest pensés actuar correctament. A 2 Samuel, capítol 6, versets 1 i 2, veiem el següent. David va tornar a reunir els milers d'homes d'Israel, uns 30.000, amb tot el poble que l'acompanyava. Es va posar en marxa i es va dirigir a Baalé de Judà per transportar d'allà l'arca de Déu que porta el nom del Senyor de l'Univers, que té el seu tron sobre els querubins. I al verset 1 veiem que David, per traslladar l'arca, va reunir tots els escollits d'Israel, 30.000, és a dir, allò que podríem considerar com les tropes d'èlit, els guerrers més escollits del seu exèrcit, per escortar l'arca i protegir-la de qualsevol atac enemic. Però també, tal com es refereix al verset 2, perquè l'arca de l'Aliança portava el nom de Yahvé Sebaot, que en hebreu significa Senyor dels Exèrcits, denominació que surt a l'original hebreu del verset 2 i no a la referència del Senyor de l'Univers, encara que ho sigui, però que no s'aplica en aquest verset. Per la qual cosa, aquesta l'arca seria acompanyada pel que podríem definir com una escorta militar d'honor. A més, tal com ens diu el verset 5, el trasllat de l'arca els va dur a terme enmig de celebracions d'alegria, música, danses, etc. David i tota la casa d'Israel anaven dansant davant del Senyor amb tota mena d'instruments o fusta, de xiprer, amb cítares, arpes, timbals, sistres i platerets. I encara que a priori tot semblava correcte i segons la voluntat del Senyor, David potser per ignorància o mal assessorat, va cometre un greu error. I quan parlo de mal assessorament, no deixa de ser curiós que els levites, encarregats dels assumptes rituals religiosos, no haguessin reaccionat i cridat l'atenció de David. I per què dic això? Doncs bé, al verset 3 llegim el següent. Van carregar l'arca de Déu en un carro nou i la van portar a casa d'Abinadab, que es troba a la collada d'Usà, i allò fills d'Abinadab conduïen el carro nou.
Aquesta manca de reacció per part dels levites i sacerdots em fa reflexionar sobre la possibilitat que fos una distracció enmig dels preparatius i alegria pel trasllat de l'arca, o que espiritualment no estiguessin a l'alçada requerida que se'ls demanava, cosa que deixaria en evidència que la seva relació amb Déu estava en un punt molt baix. El fet de col·locar l'arca de l'Aliança en un carro anava en contra de les ordenances de Déu pel que fa al transport de la mateixa, ja que a Èxode 25, versets 12 a 15, les instruccions eren clares. Fondràs quatre argolles d'or que posaràs als seus quatre peus. Això és dues argolles a l'un costat i dues argolles a l'altre. També faràs barres de fusta d'acàcia i la recobriràs d'or i passaràs les barres per les argolles al costat de l'arca per transportar-la. Les barres es quedaran dins les argolles i no es trauran d'allà. A més, en Nombres 4:15, consta que els únics que podien transportar l'arca de l'Aliança eren els levites, fills de Kehat, família encarregada del transport, tal com llegirem. Un cop Aaron i els seus fills hagin acabat d'empaquetar el santuari amb tots els objectes sagrats, cada vegada que s'hagin alçat el campament, serà quan podran venir els fills de Kehat per transportar-ho. Però no tocaran les coses santes, perquè moririen. Aquesta és la missió dels fills de Kehat al tabernacle de reunió. Malauradament, tal com en sol passar a nosaltres en ocasions, en el seu afany de voler agradar a Déu, David i els que amb ell estaven van cometre un error que va portar dures conseqüències, tal com veurem en el punt següent. David volia el millor, volia honorar a Déu d'una manera sincera i genuïna, però les formes foren incorrectes. I moltes vegades, com a creient en Jesús o Yeshua, en el nostre afany de servir Déu, cometem errors o fem coses que, encara que sembli un contrasentit, no són agradables davant dels ulls del Senyor i comporten conseqüències. Ho volem servir, però Déu no s'agrada en la forma o manera que volem servir-lo, per deixar de banda oblidar-nos de les ordenances de Déu, l'obediència a Déu i el complir amb la seva voluntat, tal com podem llegir a 1 Samuel 15:22. Samuel respongué: «Els que el Senyor es complau en els holocaustos i sacrificis més que en l'obediència a la veu del Senyor? Mira, l'obediència és millor que el sacrifici, la docilitat millor que el greix dels moltons». I a Proverbis 9:10 se'ns diu també: «El temor del Senyor és el principi de la saviesa, i conèixer el Santíssim és intel·ligència». I quan parlem de temor del Senyor, no es refereix a tenir-lo por, sinó a voler honrar-lo, fent la seva voluntat i caminant en els seus camins, i no en els nostres, encara que puguin semblar bons en vista d'agradar al Senyor. La intenció de David era bona, digna de ser ressenyada, però les formes van ser incorrectes davant dels ulls de Déu, cosa que va portar una conseqüència desastrosa. I el segon punt que veurem són les conseqüències de no caminar segons la voluntat de Déu. Tal com hem comentat anteriorment, l'arca de l'Aliança havia de ser únicament transportada a les espatlles dels levites, els quals eren els únics autoritzats a fer-ho, i sota cap concepte es podia fer servir un altre mitjà de transport. Però tal com hem vist a 2 Samuel 6:3, van carregar l'arca de Déu en un carro nou i la van portar a casa d'Abinadab, que es troba a la collada. Usà i Aió, fills d'Abinadab, conduïen el carro nou, cosa que desgraciadament va acabar en desgràcia. I a 2 Samuel 6, versets 6 i 7, veiem que, quan arribaven a l'era de Nacom, Usà va acostar la mà a l'arca de Déu per aguantar-la, perquè els bous la feien trontollar. Llavors el Senyor es va indignar contra Usà i el va castigar per la seva temeritat, deixant-lo mort allà mateix, al costat de l'arca. Com a conseqüència de les condicions del camí, els bous van ensopegar, cosa que va provocar que l'arca de l'Aliança perdés estabilitat i estigués a punt de caure del carro, per la qual cosa Usà, en un gest instintiu, va estendre la mà i va sostenir l'arca. Malauradament, això li va costar la vida, ja que es va encendre la ira del Senyor. I ens podem preguntar i plantejar per què de la duresa d'aquest càstig, i fins i tot plantejar-nos si Déu és injust. De fet, en si, si ho mirem humanament parlant, Usà no va fer res de dolent. Únicament va voler impedir el gest amb què l'arca de l'Aliança pogués caure del carro. És més, quan els filisteus van tornar a l'arca, tal com hem dit al principi, també la van col·locar sobre un carro nou, i no va passar res. Per què? I segur que més d'un la va tocar. Però aquí ve el potser de la qüestió. Als filisteus no els va passar res perquè ignoraven o no tenien coneixement de les ordenances sobre l'arca de l'Aliança, però els hebreus sí. El fet que Usà la toqués, independentment de la seva voluntat de protegir-la, va ser una ofensa, ja que estava terminament prohibit tocar-la, fins i tot per part dels levites, sota la pena de mort, tal com diu Nombres 4:15. Un cop Aaron i els seus fills hagin acabat d'empaquetar el santuari amb tots els objectes sagrats, cada vegada que s'hagi d'alçar el campament, serà quan podran venir els fills de Kehat per transportar-ho, però no tocaran les coses santes perquè moririen. Aquesta és la missió dels fills de Kehat al tabernacle de reunió. L'arca de l'Aliança únicament podia ser transportada a coll dels levites, mitjançant, tal com diu Èxode 25, 12, 15,
Vares de fusta d'acàcia recobertes d'or, la qual, introduïdes en argolles que es trobaven als quatre cantonades de l'arca, era la manera de transportar-la. De fet, la mort d'Usà no va ser un judici contra ell en particular, sinó contra el mateix rei David, així com els sacerdots i levites, per no haver actuat segons la voluntat de Déu. També va ser un avís per a la nació hebrea, així com per a nosaltres, que l'entusiasme i el nostre afany de servei sempre ha de ser acompanyat per l'obediència a la voluntat i les ordenances de Déu en tots els aspectes. Quantes vegades, com a creients, tenim bons plans, bones intencions, quan a servir i fer el millor per al Senyor, i això és bo, sense cap dubte, tal com va ser la intenció de David de traslladar l'arca a Jerusalem. Però en nombrosos casos actuem segons el nostre enteniment, la nostra percepció, deixant de banda la voluntat de Déu i la direcció del Ruach HaKodesh o Esprit Sant en allò que emprenem per al Senyor. I si bé és cert que gràcies a Déu no caiem fulminats quan no actuem correctament, tinguem present que pot comportar i comporta conseqüències. Després del que va passar, el rei David es va entristir, va enutjar i va entrar en un estat de confusió en no entendre per què les seves bones intencions van acabar en trencament, tal com diu 2 Samuel 6:8. A David li va saber tan de greu que el Senyor hagués castigat Usà que va anomenar aquell lloc Pérez Usà, com es diu encara avui. El viscut va fer que David decidís no transportar l'arca a la ciutat de Jerusalem, per temor a Déu, decidint depositar-la a casa d'Obededeum, Geteu, tal com llegim al verset 9 i 10 del capítol 6 de 2 Samuel. Aquell dia David va agafar por del Senyor i va pensar, com puc endur-me a casa a l'arca de Déu? I va renunciar a portar l'arca de Déu a casa seva, a la ciutat de David, i va fer que la portessin a casa d'Obededeum, que era de Gat. I potser un detall del que acabo de llegir us ha cridat l'atenció. Obededeum era Geteu. De fet, la paraula Geteu és el gentilici dels habitants de Gat, ciutat filistea. Era potser Obededeum un filisteu? Doncs no, ja que aquest era membre de la tribu de Leví i va servir en el tabernacle com a porter, juntament amb els seus 8 fills, tal com indica 1 Cròniques 26, 4 a 8. Si Obededeum hagués estat filisteu i no levita, no hagués pogut servir al tabernacle, per la qual cosa deduïm que aquest va néixer a Gat, però pertanyia al poble hebreu. I si tornem ara a David, està claríssim que el que va passar en el trasllat fallit de l'Arca de l'Aliança a Jerusalem va sumir-lo en una profunda reflexió i reconsideració. I encara que el text bíblic no ho recalca, és més que probable, per no dir segur, que David va passar per un procés de penediment i expectativa de quina era la voluntat de Déu per a l'Arca, si havia de ser portada a Jerusalem o romandre a casa d'Obededeum. I el tercer punt és el resultat de l'obediència a la voluntat de Déu. A 2 Samuel 6:11, així com a 1 Cròniques 3:13-14, se'ns narra que l'Etern va venir Obededeum per la presència de l'Arca de l'Aliança a casa seva. I Obededeum en un primer moment podria haver mostrat cert recel, fins i tot temor o por, en haver de custodiar aquest objecte sagrat a casa seva, sobretot si tenim en compte el que va passar a Usà. Però no va ser així, ja que, encara que el text bíblic no ho esmenta, Obededeum era un home temorós de Dios, un levita desitjós a fer la voluntat de l'Etern, i no va tenir cap temor davant la presència de l'arca a casa seva durant 3 mesos, o més temps, si ho hagués estat necessari, ja que per ell no va ser una càrrega, sinó un privilegi, un honor, una benedicció, per la qual cosa Déu va venir granment la seva fidelitat i integritat. I David, el qual no s'havia desentès del tema i seguia tenint al seu cor tenir l'arca de l'Aliança a Jerusalem, en constatar que Obededeum era beneït i va veure el senyal diví que esperava, animant-lo a preparar el trasllat. Però a diferència de la primera vegada, en aquesta ocasió David va procedir de la forma correcta, connectant-se i alineant-se amb la voluntat i ordenança de Déu. Primer va encarregar que fossin els levites que la transportessin, cosa que era l'opció correcta, tal com ens diu 1 Cròniques 15:2. Llavors David digué, no és permès aportar l'arca de Déu a ningú que no sigui levita, perquè el Senyor els va escollir a ells per portar l'arca de Déu i per servir-lo perpetuament. Segon, va convocar tot el poble de la ciutat de Jerusalem, lloc on havia de ser dipositada l'arca de l'Aliança, perquè es preparés espiritualment per rebre-la i acompanyés l'arribada, segon ens diu 1 Cròniques 15:3. Després va congregar tot Israel a Jerusalem per traslladar l'arca del Senyor al lloc que li havia preparat. Tercer, David va ordenar als levites preparar-se espiritualment, consagrar-se i santificar-se per dur a terme la comesa, ja que la missió que durien a terme no era qualsevol cosa. No era un servei més, sinó el trasllat de l'objecte a través del qual la presència de Déu es manifestava directament al sumo sacerdot, al tabernacle, i posteriorment temples, segons llegim a 1 Cròniques 15:12. I els digué, vosaltres sou els caps de les famílies dels levites, purifiqueu-vos vosaltres i els vostres parents, i traslladareu l'arca del Senyor, el Déu d'Israel, al lloc que jo li he preparat.
I per si no hi hagués prou, David va ordenar que el trasllat de l'Arca de l'Aliança anés acompanyat per adoració, lluances, crits d'alegria, danses davant de l'Etern, en plena consciència que no era la celebració d'una festa més, sinó d'una adoració pura, genuïna, sincera, en tot allò que som, o sigui, esperit, ànima i cos. Una adoració davant del Senyor, tal com es llegeix a 1 Cròniques 15:16. David va ordenar als caps dels levites que d'entre els seus germans designessin els cantors amb instruments o música, arpes, lires i címbals, de manera que es sentissin ben fort mentre s'alçaven els crits de joia. I aquesta vegada no es va produir cap incident, tal com va passar en el primer intent de trasllat, ja que les coses es van fer correctament, en base a allò ordenat per Déu, en base a la seva voluntat, gaudint els participants, tant de forma personal com a col·lectiva, de la benedicció de gaudir-se en el Senyor, tal com veiem a 1 Cròniques, capítol 15, versets 25 a 28. David, doncs, amb els ancians d'Israel i els caps de milers, van anar a fer el trasllat de l'Arca de l'Aliança del Senyor des de la casa d'Obededom, enmig de grans alegries. I com que Déu estava ajudant els levites que portaven l'Arca de l'Aliança del Senyor, es van sacrificar 7 vedells i 7 moltons. David anava vestit amb un mantell de lli fi, com tots els levites que portaven l'arca, els cantors i Kenania, que dirigia el seguici. David, a més, anava revestit amb un efod de lli. Tot Israel pujava l'Arca de l'Aliança del Senyor entre aclamacions, al so dels corns, de les trompetes i dels címbals, i fent sonar les arpes i les cítares. I és interessant veure que 2 Samuel 6:13 especifica el següent. Quan els qui portaven l'arca havien fet 6 pasos, van sacrificar un bou i un moltó gras. És més que probable que sota el prisma actual, el nostre prisma, això ens sembli una salvatjada, un acte excessiu i desmesurat. Però en aquella època en què portaven diferents tipus de sacrificis per adorar, demanar perdó, etc., a Déu, aquest excés de sacrificis representava expiació, consagració i anhel de comunió amb l'Etern i adoració. I com a creients a Yeshua o Jesús, la història del trasllat de l'Arca de l'Aliança per part del rei David ens ha de portar una reflexió profunda. Masses vegades el nostre afany de voler servir Déu, de voler comunicar les bones noves de salvació als altres, la qual cosa és totalment correcta i necessària, ja que ens és ordenat, ens porta a actuar de manera impulsiva i reflexiva. I encara que la intenció sigui bona, si no ens alineem amb la voluntat del Senyor, si no ens alineem amb les ordenances del Senyor i deixem que el Ruach HaKodesh o Esprit Sant ens guiï, ja que aquest per als creients és l'arca de l'aliança que viu a les nostres vides i ens guia en el nostre caminar diari, cap la possibilitat, encara que sembli mentida, que anem en contra de la voluntat de Déu. En masses denominacions cristianes, esglésies, comunitats i fins i tot a la nostra vida personal, permetem o tolerem coses que no van en consonància amb allò que l'Etern ens ensenya a les Escriptures, per ser més moderns, més cools i no ser vistos com a friquis religiosos, intolerants o altres completes apel·lacions que ens poden dedicar. Però la voluntat de Déu és sí i amén, no d'una manera imposada, sinó amb l'alegria de fer la voluntat d'aquell que ens va estimar i va donar el seu fill perquè prengués el nostre lloc a la creu i poguéssim reconciliar-nos amb ell i gaudir de la vida eterna davant de la seva presència, d'aquell que desitja la salvació de l'ésser humà i no la seva mort espiritual. I tinguem també cura de no comportar-nos com Mical, esposa de David, la qual va inspirar el seu espòs per veure adorar Déu amb tot el seu ésser, esprit i ànima, sense importar-li el que l'envoltava, ja que gaudia de comunió amb Déu, cosa que Mical va considerar com un comportament indigne del rei, 2 Samuel 6:16 i 6:20. Compte en comportar-nos com Mical, criticant la forma a través de la qual els nostres germans joan al Senyor, sigui perquè dansen i es mouen o no ho fan, aixequen les mans o no, es queden asseguts o es posen drets, etc. L'important és que cadascú llui el Senyor tal com ho sent i viu. Les formes no són el més important. L'important és un cor sincer i disposat per adorar Déu, un cor penedit, ja que és allò que valora l'Etern. I com a conclusió, la reubicació de l'Arca de l'Aliança a la ciutat de Jerusalem per part de David, aquesta vegada de la manera correcta i segons la voluntat de Déu, ens mostra la importància de col·locar Déu al Senyor al centre de les nostres vides i de les nostres esglésies o comunitats, d'honrar-lo i no deixar-nos portar pels nostres impulsos, que puguin anar en contra de la seva voluntat. Déu és sant, i això requereix que nosaltres també ho siguem, exercint aquest temor reverent, aquesta voluntat d'agradar-li en tot allò que fem, amb tot el nostre ser, de caminar segons ens mana i aconsella, ja que aleshores el Senyor s'agradarà de i en nosaltres. Que la nostra vida, en totes les seves facetes, en tots els nostres actes quotidians, siguin fruit de lluança i adoració a Déu. Que el Senyor us beneixi fins a la propera setmana.